0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

conèixer Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics? Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

mil històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh, oh.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
4: Ràdio Capital.
2: 25.

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital. 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers encara no han donat per controlat l'incendi de les Gavarres perquè encara hi ha moltes represes al cap del foc. El cap de suport de l'operatiu, el sotsinspector Ferran Garcia, ha explicat que part d'elles salta en el perímetre molt irregular i que també s'ha de tenir en compte que hi ha una àrea que no ha cremat dins la zona calcinada de l'interior del massís. Tampoc s'ha atrevit a posar termini per canviar de fase. L'inspector també ha admès que les pitjors previsions s'han acomplert arran de la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, però ha afirmat que desplaçar efectius, ja que ara ja no hi ha mitjans aeris, no vol dir que es vagi enrere, sinó més lent. I aquest dilluns ha començat el judici al conductor que està acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels el 30 d'octubre del 2021. Al llarg del matí s'ha fet la tria del jurat popular i a partir de la tarda han començat a declarar els primers testimonis. La fiscalia demana 8 anys de presó pel jove que va atropellar la dona perquè consideren que va fugir despreocupant-se totalment de la ciclista. Aquest dilluns a la tarda, abans de començar les declaracions dels testimonis, un centenar de familiars i amics de la ciclista s'han concentrat a les portes del Palau de la Justícia de Girona per reclamar justícia. I milers d'aficionats al ciclisme han desafiat aquest dilluns les altes temperatures per viure de prop el pas de la tercera etapa del Tour de França per les Tosses i Alp a la zona de l'estació d'esquí de la Molina. La jornada, marcada per un trànsit intens però sense incidents greus, ha reunit també nombrosos seguidors vinguts de França, on les restriccions pels incendis forestals impedien la presència de públic al llarg del recorregut. Des de primera hora del matí, la circulació per la carretera d'accés a la zona s'ha complicat notablement pel volum de vehicles. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Parc de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Parc de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. de fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
11: La ràdio de l'Empordà. Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
1: Felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital...

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers encara no han donat per controlat l'incendi de les Gavarres perquè encara hi ha moltes represes al cap del foc. El cap de suport de l'operatiu, el sotsinspector Ferran Garcia, ha explicat que part d'elles salta en el perímetre molt irregular i que també s'ha de tenir en compte que hi ha una àrea que no ha cremat dins la zona calcinada de l'interior del massís. Tampoc s'ha atrevit a posar termini per canviar de fase. L'inspector també ha admès que les pitjors previsions s'han acomplert arran de la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, però ha afirmat que desplaçar efectius, ja que ara ja no hi ha mitjans aeris, no vol dir que es vagi enrere, sinó més lent. I aquest dilluns ha començat el judici al conductor que està acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels el 30 d'octubre del 2021. Al llarg del matí s'ha fet la tria del jurat popular i a partir de la tarda han començat a declarar els primers testimonis. La fiscalia demana 8 anys de presó pel jove que va atropellar la dona perquè consideren que va fugir despreocupant-se totalment de la ciclista. Aquest dilluns a la tarda, abans de començar les declaracions dels testimonis, un centenar de familiars i amics de la ciclista s'han concentrat a les portes del Palau de la Justícia de Girona per reclamar justícia. I milers d'aficionats al ciclisme han desafiat aquest dilluns les altes temperatures per viure de prop el pas de la tercera etapa del Tour de França per les Tosses i Alp, a la zona de l'estació d'esquí de la Molina. La jornada, marcada per un trànsit intens, però sense incidents greus, ha reunit també nombrosos seguidors vinguts de França, on les restriccions pels incendis forestals impedien la presència de públic al llarg del recorregut. Des de primera hora del matí, la circulació per la carretera d'accés a la zona s'ha complicat notablement pel volum de vehicles. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
8: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà.
1: Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: Nil Moliner, que arriba des de la ràdio de l'Empordà amb les seves guitarres i el seu bon rotllo habitual i aquesta que es diu Tu Cuerpo en Braille.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
8: Aquest estiu viu al mar amb el Centre d'Activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, que es diu El teu amor.

0: A tot el cos de bombers, membres de Protecció Civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: La ràdio de l'Empordà, Capital.
12: A Capital el vam descobrir amb aquest Lost Control i encara continua presentant bones cançons. Parlem de Teddy Swims, ara sona de fons amb aquest Bad Dreams.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: The Weeknd a Capital amb Dancing in the Flames.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
2: Et presentem la cançó capital de la setmana.
3: La que cuidem més.
2: La que més ens agrada.

0: Escolta, gràcies per recomanar-me la Clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: Si està bé,
12: si està bé a la fresca, eh?
14: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns.
3: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat nous ajuts econòmics per facilitar la gestió dels boscos i prevenir incendis. El govern també ha activat mesures de protecció en 14 espais forestals. Illa defensa un canvi de mentalitat sobre el tractament dels boscos i garanteix suport als ajuntaments i als propietaris forestals.
4: L'alcalde de Cruïlles ha criticat el confinament de tot el municipi durant l'incendi quan només hi havia un únic nucli habitat afectat. Segons ha explicat, la mesura no va tenir en compte la situació real sobre el terreny. Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a refer-se després del foc. Propietaris de finques han revisat els danys i ja han començat a reparar els desperfectes. Un veí del poble, que diu que ha perdut la casa, també ha carregat contra govern per la gestió del massís. El cas s'ha fet públic aquest 5 de juliol a les 4:40 de la tarda a través de Ràdio Capital.
3: Els bombers inspeccionen les cases afectades per l'incendi de les Gavarres per comprovar si hi ha risc que s'ensorrin. Els equips treballen amb sistemes de geolocalització i prismàtics per repassar tant el perímetre com l'interior de la zona cremada. La revisió es fa aquest dilluns després de l'incendi registrat a les Gavarres. Els bombers volen valorar l'estat de les construccions afectades i detectar possibles perills. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant una nova onada de calor que comença avui i que es podria allargar fins a finals de setmana. Les previsions apunten a temperatures molt altes a bona part de Catalunya, amb valors que poden superar els 40 graus. L'episodi coincideix amb un risc elevat d'incendi forestal. Protecció Civil també fa una crida a reforçar les mesures d'autoprotecció.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel serè arreu i vent fluix. La calor s'intensifica amb màximes entre els 31 i els 36 graus i nits al voltant dels 20. Demà continuarà el temps estable i molt assolellat. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
5: Marxo a la platja.
6: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
12: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
14: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
15: A tot el cos de bombers, membres de Protecció Civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
16: Moltes gràcies.
17: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
18: Gràcies.
19: El meu país és l'Empordà.
15: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies. No

0: Què? Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: International Vibes.
4: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: La producció de Kevin Parker dels Tame Impala en aquesta cançó espectacular, una de les millors del seu treball, això s'anomena Dràcula.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
4: També t'ho preparem per emportar.
3: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radical, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del

0: que connecten, resultats que inspiren.
1: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
3: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
2: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
3: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
4: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
5: Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
0: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
10: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.

0: calor que fa.
1: Quina calor que fa.
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Rexha. Això es diu New Religion.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

La bona música que continua sonant a la ràdio de l'Empordà. Ara mateix obrint Fine Line, el segon treball d'estudi de Harry Styles. Ara hi trobem aquesta cançó. Boníssima, es diu Golden.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pep Espar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Marxo a la platja.
8: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
7: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
10: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses el jardí i Agrícol les solucions.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit. Hi ha un moment en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions perquè saps que no ho entendràs, perquè et canses d'esperar i de no saber exactament què estàs pagant.
2: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades, sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
2: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria

0: panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: 25 anys.
3: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
4: De Palafrugell.
5: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
3: Per molts anys.
4: Adéu. Feliços 25.
0: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: El meu país és l'Empordà.
9: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies. No

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: De cap a cap, amb Joan Bosch.
12: Què tal, amics? Bona tarda. No us volem donar mal rotllo, però aquesta, a hores d'ara, és la crua realitat. Girona, 36 graus. Figueres, 37. Palamós, 32. Palafrugell, 33. Roses, 30. Banyoles, 35. En voleu més? O ja en teniu prou? Davant d'aquest panorama, o millor dit, d'aquest forn, només ens queda una alternativa que us proposem des d'ara mateix i fins a les 7 de la tarda a Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Relax. Aigua. Bé, aquesta tarda ens agradaria fer un invent. A veure com surt, eh? No s'ha fet mai. Per què no ens truqueu i ens demaneu les cançons que us refresquen més? Ah, i si voleu saludar algú, també ho podeu fer. Us en recordeu allò que feien a la ràdio abans de los discos dedicados? Això feien antes, eh? Ens trucareu? I, escolta, un dia és un dia. I si funciona bé, doncs ho provarem algun altre dia.
7: 972 313 702.
12: Si us fa vergonya sortir per la ràdio, també podeu utilitzar el nostre WhatsApp. Au, va, que ens hem d'ajudar mútuament. Avui s'ho val.

0: Va, només per uns moments ens posarem una mica seriosos. Girona ho ha tornat a fer. No sabem guanyar Eurovisió, però liderar el rànquing de les infidelitats, això sí que no ens ho treu ningú. Segons una aplicació de cites, que a casa seva la coneixen, Girona és la ciutat de l'Estat amb més persones infidels per metre quadrat. Quina collonada. Felicitats o condolències, depèn de com us hagi anat en la vostra relació. Ara bé, què ens passa als gironins? Tenim al·lèrgia al compromís? O és que aquí, quan diem fins que la mort ens separi, ho interpretem com una recomanació? Avui us volem preguntar si aquest estudi us sorprèn, ens ho agafarem bé, o si les banyes que us han fotut són tan monumentals que ja compten com a patrimoni local. Per què no ens truqueu i ho confesseu? El pare Bosco us escoltarà, us donarà consells, per això sóc aquí. Va, comencem, que també estan a punt els nostres col·laboradors d'aquesta tarda. Per aquesta ordre, Joan Arenyes, Lola Sanz i Martí Seguer. Som-hi!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Arenyes.
1: Hola.
2: Hola.
3: Ostres, noi,
1: som idiotes, Joan.
3: No, no, però molt, molt, molt, molt.
1: A la nostra edat.
3: El dissabte passat vaig estar sopant amb la teva estimada senyora i,
1: sí?
3: I em va dir que...
1: Aquest tema s'ha comentat a casa,
3: Què?
1: Aquest tema ha estat comentat a casa,
3: Sí, sí, sí. Em va fotre crits de les bestieses que diem tu i jo. Que ja, o sigui, em va descriure l'escena com si... Te recordes dels celanyecos, aquells vells que estaven al palco i ho criticaven tot? Doncs som iguals, tu i jo. Som iguals, tu i jo. Tu ets el del nas més prominent, suposo.
1: Calla, burro. Cabró.
3: Però és que el que fem, que és una collonada, hi ha dies que s'aguanta per pinces, vull dir que no,
1: Sí, la intenció és bona, però de seguida se'ns va.
3: Si féssim un guió, t'ho he dit sempre, Joan, hem de fer un guió, però com que no hi ha manera, vas de cul, jo també vaig de cul, no fem guió.
1: A veure, guió, tens un guió escaleta fantàstic, ja amb tot el que vull explicar, però, vull dir que ja estic, jo m'ho preparo, que no es pensi aquí la gent que m'ho invento tot.
3: No, home, no. Escolta, amb en Joan Arenyes té una visió privilegiada perquè veu les coses d'una setmana per endavant.
1: Ojo del con.
3: Què?
1: El ojo del con. Joan?
3: No l'havia sentit, aquesta. Ojo del con.
1: Ojo del con és allò, aquella tecnologia de les pistes de tennis per saber si ha entrat o no. Però, bueno, algú que s'hi fixa molt, doncs també ojo del con.
3: Ojo del con. Va, som-hi. A veure, d'avui en vuit, què?
1: Doncs mira, això, cançons i efemèrides musicals i cites de l'agenda que passaran des d'avui dimarts, 7 de juliol, fins dimarts que ve, que serà 14 de juliol.
3: Oh!
1: I bueno, aquesta és la primera, perquè un 7 de juliol de l'any 87, per tant fa 39 anys, perdó, m'he equivocat, de l'any 1984, fa 42 anys, aquesta cançó de Prince, When Doves Cry, va arribar al número 1. Era l'avançament d'una banda sonora i d'un disc que és mític i que era Purple Rain. When Doves Cry.
3: Quan els coloms ploren. Semblava que la quadraríem, però no. A veure, un, dos i tres. No. A mi no és la de les que més m'agrada de Prince. Clar, és que poses aquesta i després el Purple Rain, que és del mateix disc, em sembla,
1: clar,
3: i no té res a veure.
1: Però sí que és veritat que aquesta cançó, que ara fa 42 anys que es va publicar i que va arribar al número 1, va ser una mica un punt d'inflexió, perquè fins aleshores tenia èxit als Estats Units, Prince era conegut al seu país, però amb aquest àlbum i aquesta cançó que el precedia, Purple Rain, va aconseguir l'èxit a nivell global i va ser una mica la seva carta de presentació a nivell internacional. D'això en fa 42 anys. Et sembla que passem a dimecres, 8 de juliol?
3: Mare meva. Però, a veure, cal que fer aquest canvi tan radical?
1: Bueno, no sé si és radical o no, però fa... És que, a més a més, és una data rodona. 8 de juliol de 1996 es publica aquesta cançó de les Spice Girls. Fa 30 anys, d'això.
3: Ah, meva.

0: Déu-n'hi-do.
1: 30 anys del Bona Vida a les Espais Girls. Per cert, demà dimecres, 8 de juliol, deixo anar una nota d'agenda perquè tingui ganes de passar-se per la Vall d'en Bas. Saps que hi ha aquests dies el festival, el festival Vall Viva. Tindran un artista local, que és la Tura Sala, una cantant que ha passat per Eufòria i que és d'Argelaguer. Es diu Tura, és garrotxina no
0: tant,
1: es pot ser.
0: I tant.
1: Però la Tura Sala...
0: Jo només conec dues Tures a Olot. Una és la Tura Soler, la dels Crims del Punt.
1: Sí, i aquesta.
2: Ja no penso en tu, ja no penso en res. Jo faig el que vull per baixar l'estrès. Si puc treure...
1: Deixa'm dir que la Tura Sala, que és d'Argelaguer i que és garrotxina 100%, l'única cançó que canta en català és aquesta que acabes d'escoltar. Tot l'altre és en castellà. Però bueno, no entrarem aquí.
0: Va.
1: Cadascú, això ja va una mica a decisions personals i va com va. Exacte. Passem a dijous, que serà 9 de juliol. Fa 9 anys... Aquesta història t'encantarà, Joan. Fa 9 anys, a l'any 2017... Espera, no posis la cançó encara. Espera't.
0: Vale.
1: L'emissora de ràdio Mansfield 103.2 a Anglaterra va ser segrestada per un pirata informàtic que va agafar l'antena. Va segrestar l'antena i va començar a deixar anar una frase tota l'estona, contínuament. I'm a wanker. Què vol dir? Soc un pajillero.
0: Sí.
1: I no només va dir-ho durant força estona mentre tenia l'emissora segrestada, sinó que va anar repetint una cançó d'una formació que es diuen Ivor Big Gun, que tenen una cançó que es diu The Winker's Song Misprint, vol dir la cançó del pajillero mal de la trajada, i és aquesta. No, escolta, Joan.

0: Oh, oh, oh. Millor que no la traduïm, eh?
1: Espera, espera. Puja, puja, puja. I'm a wanker, I'm a wanker. And it does me good
0: like it bloody well should. I'm a wanker, I'm a wanker. Diu que la seva mare li va dir que no s'havia d'enamorar de la mà dreta, de la seva mà dreta, perquè és clar, és la que feia segur. Bé, va.
1: Doncs aquesta cançó que diu que soc un paquillero... Un dia es pot passar això aquí, eh? Que ens segueix tenint l'antena i havien tenia algú a posar cançons així poc oportunes.
0: Hauríem de saltar dues cançons.
1: Doncs anem a divendres, si vols.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: Va, divendres serà 10 de juliol i un 10 de juliol de fa 41 anys, l'any 1985, es va estrenar una pel·lícula protagonitzada per Tina Turner, que es va prodigar poc al cinema, però que, a més, va compartir cartell amb Mel Gibson a la pel·lícula Mad Max. No només feia de prota en aquella pel·lícula, sinó que, a més, va signar dues cançons de la banda sonora, una d'elles de gran èxit, com aquesta que es diu We Don't Need Another Hero. Tina Turner fa 41 anys, això.
0: La pel·lícula era una merda, però aquesta cançó és l'hòstia. Tina Turner.

0: Mare meva, que molt bona aquesta cançó, eh? Molt bona, molt bona.
1: Sí, senyor, seguim endavant. Dissabte serà 11 de juliol i un 11 de juliol de fa 16 anys, el 2010, es va celebrar la cerimònia de clausura de la Copa del Món de la FIFA a Sud-àfrica.
0: Ah, sí.
1: Va ser aquell dia en què la Shakira va interpretar la cançó oficial d'aquell campionat i va conèixer, perquè va coincidir en aquella cerimònia, el que seria després el seu marit, el Gerard Piqué, i que s'hi va casar i que va tenir dos fills, que des d'aleshores els anomena els Waka Kids. Fa 16 anys d'aquesta cançó. Waka, waka!

0: Sí, sí, amor a primera vista, eh?
1: Exacte, el primer piquetón, exacte. Doncs això, és que el juliol és el mes dels sí. concerts i dels grans festivals per antonomàcia. I ens anem a diumenge 12 de juliol, perquè un 12 de juliol de l'any 1996, fa 30 anys també rodons d'això, es va celebrar un concert mític, un festival mític, que es podria qualificar com el nostre Woodstock particular. Es va celebrar el primer Doctor Music Festival a Escalarre. On és Escalarre? Doncs el Pirineu, a tomar pel cul allà dalt. Allà, bueno, ho dic, perdoneu-me, però ja m'heu entès.
0: Sí, sí, sí, sí. No, jo hagués dit on Nostre Senyor va perdre les espardes espanyoles.

0: Molt bé, Escalarra, eh?
1: Sí, però això que estàvem escoltant no és d'Escalarra, sinó és d'una cançó de l'Eric Vinaixa que just acaba de fer anys, acaba de fer 49 anys, i gran de felicitats si ens el trobem, aquest cantant de Miravet. I Escalarra, tal com deia abans, hi van participar ara fa 30 anys artistes internacionals que els van portar fins allà al Pirineu, allà dalt de tot, i va participar David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith, els Blur, Sweat, Bad Religion, els Blur i el Lou Reed. Fa 30 anys del festival del Doctor Music Festival a Escalarre. Va ser un 12 de juliol de 1996. Passem a dilluns, Joan, què et sembla?
0: Molt bé, endavant, digues.
1: Doncs mira, també estem en un altre festival mític i històric, perquè fa 41 anys, l'any 1985, es va celebrar un 13 de juliol els concerts de Live Aid simultàniament a Filadèlfia i Londres. I van participar els Beach Boys, els Four Tops, Paul McCartney, Tina Turner, i hi ha la mítica interpretació dels Queen amb el seu We Will Rock You. Dura un minut i mig, però crec que val la pena escoltar-ho, això.

0: Molt bé, eh?
1: 1985, fa 41 anys aquesta cançó, aquesta interpretació de Queen en directe al Live Aid, que es feia simultàniament a Londres i a Filadèlfia. Dimarts que ve, que serà 14 de juliol, tenim una família molt curiosa, perquè el 14 de juliol del 46, ara fa 80 anys, va néixer a Girona el cantant i actor Toni Cruz, un dels components de La Trinca, després va ser productor de televisió. Va morir fa un any. Fa just un 11 de juliol del 2025, no fa gaire. I justament coincidint, pràcticament coincidint amb aquesta data, en Maria Mainat, el seu soci de tota la vida i amic de l'ànima, aprofitant que estava a l'escenari del Canet Rock aquest cap de setmana, va aprofitar per, d'alguna manera, reviure el seu vell amic, en Toni Cruz, a través de la intel·ligència artificial. A l'escenari del Canet Rock aquest cap de setmana d'aquest dissabte, Joan Maria Mainat, a través d'una pantalla, va fer que en Toni Cruz revisqués i saludés a tota l'audiència que hi havia al Pla d'en Sala. Per tant, ha estat un cap de setmana molt emotiu en aquesta edició del Canet Rock. I acabem, perquè el 14 de juliol per l'any 1979 va arribar al número 1 una cançó que tu t'encanta, que ho sé, i que és la que serà avui per tancar l'espai. Sí. Es diu Bad Girl... Perquè a tu t'agrada molt dir això d'ei, puta, eh?
0: Què?
1: Doncs, digues Bad Girls.
0: Bad girl. Sí, les dones dolentes, les noies dolentes.
1: Exacte. Sí, molt bé, molt totes.
0: Escolta, Cuccino, fins la setmana que ve, eh?
1: Adiós.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Avui més que mai necessitem cançons refrescants perquè fins ara, si no ja m'ho dirà l'Isaac Vilà, el nostre home del temps, és el dia que fa més calor. I avui ens hem proposat una cosa que no s'ha fet mai a la ràdio.
1: 972 313 702.
0: Que ens truqueu i ens demaneu una cançó, en aquest cas refrescant. Podeu utilitzar el WhatsApp, si us fa vergonya sortir per la ràdio. I allò de saludar, allò dels discos dedicados. Per cert, d'aquí uns moments parlarem de l'estudi aquest del rànquing que deia que Girona torna a liderar la ciutat de l'estat espanyol amb més persones infidels per metre quadrat. Trucarem a la nostra psicòloga de capçalera i que ens expliqui els motius, la Montserrat Ferraro. I després de la publi, Ronan Keating. Efectivament, té tota la raó. La vida és una muntanya russa. Life is a roller coaster. Tornem ara mateix.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
8: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Life is a roller coaster. La vida és una muntanya russa. I és el que diu en Ronan Keating. La vida és una muntanya russa plena de dalts i baixos, i amb les relacions de parella tres quarts del mateix. I quan hi apareix la infidelitat, alerta! Som a Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. I Girona torna a liderar, això ho poso en dubte, ara la nostra psicòloga de capçalera, la Montse Ferraro, ens parlarà de la credibilitat d'aquest estudi, que jo el poso en qüestió. Però el títol és aquest: Girona torna a liderar el rànquing de ciutats de l'Estat amb més persones infidels per metre quadrat. El motiu principal de la infidelitat és la insatisfacció sexual. Diu que Catalunya s'ha consolidat com un dels grans epicentres de les infidelitats amoroses. Aquest estudi l'ha fet una aplicació de cites que jo no coneixia, que es diu Ashley Madison, i l'ha tornat a publicar el seu rànquing estacional amb les 20 ciutats més deslleials de l'estat espanyol. Montse Ferraro, bona tarda.
1: Hola, sí, és genial.
0: Escolta,
1: és genial, m'encanta. Sí, digue'm.
0: Escolta, per què portem tantes banyes a Girona?
1: Bueno, jo és que quasi bé que et giraria la truita i diria que carai és infidelitat. A qui es refereix? Perquè, clar, la infidelitat és el propi sentiment cap a una altra persona.
0: Sí.
1: I és veritat que Catalunya, que, dit-ho així, ens ho podem permetre, som uns avançats, i potser Girona està més a prop del Pirineu i de l'estranger, per dir-ho d'alguna forma, ¿vale? Potser sí que, en el fons, hem introduït noves modalitats en les relacions de parella. Hi ha molta gent jove que ja és l'estructura en parella oberta.
0: Bé, no parlem... Si ara parléssim dels formats de relació de parella, entre el poliamor, gent que viu sola, gent que viu en una comuna, amb una
1: sí,
0: cor de porcs, el que sigui.
1: Sí, però avui en dia, molts cops, ja han emprenyades, perquè tenien parella oberta i de cop i volta l'hem tancat i l'altre s'ha anat amb algú. Llavors aquí hi ha unes banyes, però unes banyes degudes a una parella oberta que havien mantingut i ara no la canvien. El que intento dir és que a què ens referim quan diguem infidelitat, no?
0: Mm.
1: I què succeeix? Vull dir, a veure, si jo tinc una altra relació sexual amb algú, però és una relliscada, que sempre havien dit els avis, no? Que dius, carai, sí que rellisquem. Doncs si faig això... Doncs, senzillament, els motius aquests que tu has dit, que penso que són a motiu també de debat, que és insatisfacció sexual, però seria un caire enganxat amb els homes, perquè després hi ha la manca d'atenció i afecte, que és un tant per cent que seria adjudicat a les dones.
0: Psicòloga, a veure...
1: Digues, què?
0: Allò de pim-pam-pum bocadillo de atún, un rollete d'una nit, que només hi ha sexe, per tu és un cas d'infidelitat?
1: Depèn, vull dir, anem a veure. La infidelitat és si deixes d'estimar l'altra persona. Si resulta que el que tens és una necessitat d'experimentar, has fet una cagada com una catedral, i resulta que no vols canviar de parella, sinó que has tingut
0: un calentón.
1: Has tingut un calentón tant a nivell femení perquè hi havia dificultat en la relació sexual amb la teva parella, com a nivell, bueno, a nivell masculí, vull dir, perdó, a nivell femení, que hi ha una manca d'atenció, que les coses s'han tornat rutinàries d'aquella persona que estava donant com el que necessitaves, però no és aquella persona la que estimes. Aleshores, els nivells d'estima van molt més amunt que els nivells d'infidelitat, i la infidelitat no és a l'altra parella. Seria la deslleialtat a l'altra parella. La infidelitat és els teus sentiments. El que t'has de plantejar és, a veure, si t'estàs anant cada dos per tres amb una altra, doncs acabes tocant el vora viu a la persona que tens al costat. L'altre és que en algun moment de la teva vida succeeixi alguna cosa i que, en certa manera, el que està succeint ara és que es comunica més, és que està més obert... és que ho fan homes i dones. Perquè és veritat que els homes no toleren una infidelitat, com molts cops les dones són capaces de perdonar-ho. Ja podríem parlar per cadència i orgull masclista...
0: Ei!
1: O per imatges o titola.
0: Montse, tu creus que un home accepta menys la infidelitat que una dona?
1: Li costa més.
0: Ah, sí?
1: Sí, li costa més. té un... Els homes s'estimulen sexualment per la vista, les dones per l'oïda, i quan la teva parella ha tingut una infidelitat, se't passen molts cops per davant les imatges de què pot haver estat fent amb l'altra persona. A les dones també, però no són amb la mateixa intensitat i costa molt, s'ha de treballar. I per una altra banda, crec que hi ha una cadència masclista de sentir que aquell home era millor que tu. I estem amb l'ego i amb l'orgull masculí, vale? Uh-huh. I ja t'he deixat caure el tema de tamany de penis, no?
0: Sí, sí.
1: Que això, en el fons, és quelcom que preocupa molt el sexe masculí.
0: Tu creus que encara... A veure, tots aquests prejudicis amb el tema del tamany del penis realment afecten tant amb el tema d'una relació de parella?
1: És curiós perquè molts homes pregunten si ho han fet bé, si li ha agradat i si ha tingut prou de satisfacció, referint-se una mica a si el seu és suficientment agradable, vale? Aleshores, també existeix tècniques i clíniques d'allargament de penis. Si existeixen, què vol dir? Vale? Si existeixen, què vol dir? Jo ja diria, però okay. plantegem-ho,
0: veure,
1: perquè és important.
0: A veure, vale? Si és un bon negoci, senyal que la gent hi va. I aleshores...
1: Aquesta... Exacte, exacte.
0: Escolta,
1: aleshores, digue'm.
0: No, que hem d'acabar. Escolta,
1: sí?
0: Només se m'acut una cosa. Te'n recordes d'aquesta cançó? A veure...
1: Hombre,
0: sí. Posem
1: la venuda.
0: Sí. Posem un Siri Santa Lucía, eh?
1: Jo crec que sí, potser sí. De totes formes, no tingueu tanta por i que la transparència sigui la que domini les relacions.
0: Molt bé. Un petó molt fort, adeu.
1: Ben fort.
0: Adeu. Recordeu, eviteu, eh? És que hi ha masses tentacions i allargament de penis també se'n fan a mida. A menudo.

0: Twist and Shout. Recordeu que és el nostre telèfon, el de sempre, el que serveix per guanyar 5 entrades... Bé, 5 no les guanyareu totes de cop, eh? Sortegem 5 entrades dobles pel concert del divendres i del dissabte del Beatles Weekend de l'Estartit.
1: 972-313-702.
0: Només necessitem per WhatsApp que ens envieu un missatge amb el vostre nom i des de la localitat on ens escolteu i entrareu en el sorteig d'aquest 20è aniversari del Beatles Weekend, que està en un lloc emblemàtic, el Molinet de l'Estartit, que és un lloc increïble. Darrere del Molinet, de fons, el millor decorat, les Illes Medes, serà una nit de divendres i dissabte increïble. I a més, aquest any, amb motiu del 20è aniversari, hi participa l'exdona de George Harrison, i que també va ser exdona d'Eric Clapton, la Patti Boyd, i la Freda Kelly, que va ser durant molts anys la presidenta del club de fans dels Beatles. Recordeu el nostre telèfon?
1: 972-313-702.
0: El vostre nom i des d'on ens escolteu, i podeu aconseguir entrades per anar al millor festival dels Beatles que es fa a les comarques de Girona.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell.

0: ple municipal.
1: Avui una jornada plenament assolellada.
2: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
3: Ràdio Capital.
2: Per saber tot el que passa a casa teva.
3: Capital. De cap a cap, amb Joan Bosch.
4: Cinc de la tarda i 5 minuts, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Per cert, vull emfatitzar una cosa. Clar, ara me n'estic adonant a través del WhatsApp que molta gent vol anar a veure el Festival dels Beatles, el Beatles Weekend de l'Estartit. Per exemple, el cas de la... Diu, hola des de Roses, i el cotxe on arribi la cobertura, a veure si podem anar a l'Estartit. Però esclar, no em dona el nom. M'heu de posar, sisplau, el nom i el cognom, perquè quan fem el sorteig, si el guanyeu, quan aneu a la guixeta, tindran el vostre nom i haureu de presentar el DNI conforme que vosaltres sou aquest nom. Sisplau, quan poseu que vull anar a les entrades, des d'on ens escolteu i el nom i cognom. Per exemple, li dic igual amb la Isabel, que diu que és de Torroella. Isabel, què més? Una altra, a veure. Diu, bones, diu pels sorteig dels Beatles de l'Estartit. Ah, mira, el Josep Maria Moreno, que és de Girona. Aquest ja ho posa. Qui més per aquí? A veure. Bona tarda, sóc el Mario de Jafra. Mario, necessito el teu cognom. I aquí, a veure, acabo de moment amb en Manel, Manel de Banyoles. Clar, Manel, necessitaria el teu cognom. La que s'hi ha posat el nom i vol una cançó, dèiem que avui estem fent un invent, per si funciona bé ho anirem repetint. Podeu demanar cançons avui refrescants, sisplau, eh? N'hi ha una que ho és molt, perquè va ser un gran èxit de l'estiu del 1985, si no recordo malament. La Lola és de Figueres i diu que ens està escoltant des de la feina i que vol saludar tots els companys, no vol dir els noms, però el que sí que té clar, que ara mateix a la feina volen cantar i ballar això.

0: El Gironès, Pla de l'Estany i Empordà, escolta de cap a cap a Taronja Ràdio, 94.4.
1: Els consells de la Lola.
2: Lola!
3: Ai, ai, no puc més.
2: Fa un mes que no et sentia. T'he trobat molt a faltar, carinyo. Com estàs?
3: Jo també. Jo bé. Tu estàs bé?
2: Sí.
3: Tots bé?
2: Acalorat.
3: Jo estic morta de calor.
2: Jo també.
3: Bueno, sí. Oh, ara mateix estic amb cau un foc d'una llengua de foc a sobre.
2: Ah, sí?
3: Mira, sí.
2: Avui estem demanant als nostres oients que sí. Ens truquin i ens diguin cançons que els fa sentir més frescos. N'hi ha alguna en especial que vols que et posi, que dius, ostres, poso aquesta cançó i em refresco una mica sentir. El dia. N'hi ha alguna?
3: Espera't, és que ara m'agafes amb braques.
2: Mira, les braques...
3: Mira, és... alguna de la... les braques, que alguna de coses grasses.
2: Perfecte.
3: Vinga, una d'aquestes...
2: Molt bé. Dic, les braques és una de les zones afectades pel tema de la calor, també, eh?
3: Home, bueno, ja te diré, i te diré el que m'ha... Bueno, és que per l'amor de Déu, dic, aquesta nit fliparàs el mal que m'ha passat, i vinc a explicar-vos-ho perquè també així us dono uns consells.
2: Va.
3: Bueno, resulta que m'he llevat, evidentment, xopa, bueno, m'he llevat... No, és que no podia dormir. De sort he sortit del llit, que estava allò que semblava una... Bueno, allò... Bueno, tot un regalim de suor. Dius, què fas? Doncs m'he quedat a la dutxa a les 2 de la matinada. Però no n'hi havia prou amb això, perquè estava tanta calor. Llavors dic, bueno, llavors què faig? Doncs, mira, vaig a provar remeis. Funcionen. M'han funcionat.
2: A veure...
3: Us explico.
2: M'interessa això.
3: Primer, doncs mira, m'he fotut caldo de pollastre calent,
2: què?
3: Però molt calent, que sí.
2: Estàs boja?
3: Sí, i també uns jalapeños. Resulta que havia... Sí, tenia jalapeños a la nevera.
2: Estàs boja.
3: Jalapeños. No, que es veu que si fots picant, el picant fa que et pugui... O sigui, que fa que suportis millor la calor. I efectivament, escolta'm, la cosa ha anat a millorar, ha anat millorant. Però, és que a més he fet una cosa, que havia sentit que això funcionava... I mira, i he tornat al llit la mar de fresca i t'adiré el que he fet,
2: veure,
3: que ara fliparàs.
2: A veure.
3: He agafat els llençols del llit, els he ficat en una bossa i dintre la nevera. Mentre m'he dutxat, he tingut els llençols dins la nevera uns 20-30 minuts. T'ho juro que han sortit allò que estaven frescos,
2: no fotis,
3: llavors, bueno, entre els jalapeños, el caldo de pollastre, la dutxa que m'he fotut i els llençols frescos de la nevera, Algo he pogut fer.
2: Però és que,
3: escolta'm, proveu-ho, que va bé, digues.
2: Tu creus que a les 3 de la matinada, quan em desperto... Normalment jo sempre em desperto entre 3 i 4 de la matinada.
3: Jo també!
2: Sí?
3: Jo a les 4.
2: Sí.
3: Jo a les 4. Avui m'he llevat... Avui per això a les 3, però la meva hora de despertar-me a la matinada és a les 4.
2: Clar.
3: No m'hagi de dormir a les 12 o a les 10 de la nit. Això és algo que un dia hem de parlar d'això.
2: Molt bé.
3: Són coses d'estes esotèriques,
2: sí,
3: que passen.
2: Jo no tinc humor a les 3 de la matinada fotre'm un caldo calent de pollastre, jalapeños i fotre els llençols a la nevera, primer entre altres coses, perquè tinc la nevera plena i ja no m'hi caben.
3: Bueno, espera't, que jo he hagut de fer tot el xou de treure les coses de la nevera.
2: Ah.
3: Jo he hagut de fer prèviament el xou amb la tonteria de les 3, ja era el 5 del matí quan m'he fotut un altre cop al llit,
2: no,
3: que m'havia de llevar al cap d'una hora i mitja. Doncs mira, miri, tota la parafernàlia aquesta, però funciona. Conclusió, abans d'anar-vos a dormir, foteu-vos un caldo de pollastre calent, algú picant,
2: sí,
3: i tingueu mitja hora abans
2: els llençols.
3: Llençols a la nevera.
2: Molt bé.
3: Aquest
2: vespre ho provo. Carinyo, un petó molt fort i cap a la dutxa,
3: bueno,
2: eh?
3: Això, bueno, ara... Ui, mare meva, per favor, es nota, que sóc a Barcelona, que tot són obres i obres.
2: Oh,
3: per favor, entre això i la calor.
2: Un petó, carinyo.
3: Un petó.
2: Fins dimarts, adéu.
3: Adéu.

0: El gran èxit de Diana Ross, Upside Down, el món a l'inrevés. Quan arribem a 4 minuts per 2 quarts de 6 de la tarda, Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6.
1: ...972-313-702.
0: Què preguntem avui? Porteu moltes banyes? No sé si heu sentit l'entrevista que hem fet abans amb la nostra psicòloga de capçalera, la Montserrat Ferraro, arran d'aquest estudi d'una aplicació que posem en quarantena, o que fem amb pinces, sobretot per la seva credibilitat, no? Perquè totes aquestes empreses els agrada molt fer estudis, però el rigor científic de vegades brilla per la seva absència. Deia en resum que Girona és la ciutat de l'estat espanyol on hi ha més infidels. Per tant, us demanem com porteu això de la infidelitat, si ja teniu moltes tentacions, si us han fotut les banyes. Bé, aquest és el telèfon. Però abans, una informació de servei, perquè lliga amb una altra qüestió que estem provant aquesta tarda i que sembla que funciona molt bé. Com que fa tanta calor, demanem a la gent que ens enviï per WhatsApp o que ens truqui i que ens demani una cançó refrescant que li vindria bé ara per ajudar-lo o ajudar-la a passar la tarda. Mireu, el panorama. Palafrugell, 31 graus. Roses, 29. L'Estartit, 29. Olot, 34. Palamós, 30. Girona, 36. Blanes, 31. Figueres, 34. La Bisbal, 33. Banyoles, 35. I Santa Coloma de Farners, 33. Va, anem per les banyes. A veure, la Marta de Palafrugell diu: per mi la fidelitat és un dels pilars d'una relació. Mai m'ha costat ser fidel perquè si estimo una persona no em plantejo una altra cosa. I aquest ranking sobre quina ciutat és més infidel o menys, la veritat és que me'ls agafo amb molta prudència. Ben fet, fas com jo. El que passa que no em negaràs, Marta de Palafrugell, que és un divertimento per fer bullir l'olla en un dia calorós com avui. En Jordi de Figueres diu: a mi em van ser infidel fa uns anys i va ser més dur pel fet d'amagar-m'ho. La psicòloga, la Montse Ferraro, deia que qui portava més malament el tema de les banyes eren els homes que no pas les dones. No sé si esteu d'acord amb aquesta teoria. Continuo llegint el que diu en Jordi. Diu: la confiança quan es trenca costa molt de recuperar. No crec que això tingui res a veure amb la ciutat on vius, sinó amb cada persona. I acabo amb la Sílvia de Girona: no m'ha costat mai ser fidel. Si una relació no funciona, prefereixo deixar-la abans que enganyar ningú. És una qüestió de respecte. Va, i tema refrescant. Saludo a la Sílvia de Banyoles, que ens ha enviat un missatge de WhatsApp, està conduint en aquests moments, i la cançó per refrescar-se ara mateix que necessita, us en recordareu segur perquè l'heu ballat, és aquesta de Kate Ryan, Déjà Chanter.

0: Generació de Jean Santé, de Kate Ryan, i després de la publi... Ai, a veure què passarà aquí. M'he oblidat de pujar el canal, torno a repetir. I després de la publi... Stevie Wonder! I wish, va, que és bona. Lo bo es fa esperar. Tornem ara.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre si les millors promos. Carrefour.
3: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pep Espar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
9: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Stevie Wonder, I Wish, 6:45 de la tarda.
1: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
0: Parlem de la infidelitat. Una empresa, una aplicació que es dedica a parellar persones que estan sense parella. Bé, es veu que ja fa anys que ho fa aquest estudi, el que passa que jo no el seguia, i ha detectat que Girona és la ciutat de l'estat espanyol on hi ha més infidels. Per tant, la pregunta d'avui és si porteu moltes banyes. Perdoneu-me, no us enfadeu, perquè, esclar, qui em porti o qui li hagin fotut banyes, doncs que cadascú se sap el seu, eh? Mira, la Núria de Girona diu: mai m'han posat les banyes, que jo sàpiga, i tampoc n'he posat. Sempre he intentat ser coherent amb els meus valors. Per mi la confiança és bàsica. I acabo de moment amb l'Albert de Banyoles, perquè tinc una trucada en espera. Diu: la fidelitat no em costa perquè la veig com una decisió, no com una obligació. Si deixes d'estar bé amb la teva parella, el més honest és parlar-ne. Les generalitzacions sobre ciutats em semblen molt injustes. En Carles és a Girona, mira, a la ciutat on suposadament, segons aquesta aplicació, hi ha més infidels o no. Primer de tot, quina credibilitat li dones a aquest estudi? Bona tarda, Carles.
2: Bona tarda, Joan. Doncs li dono bastanta credibilitat i és un any més que seguim estant en el rànquing. Ara no m'ha sorprès la posició.
0: Però escolta, que te n'alegres de ser el primer lloc?
2: Doncs, bueno, jo crec que sí, mira, amb algú hem de ser els primers en alguna cosa. Però no sé si coneixes d'on ve l'expressió portar banyes, o en aquest cas portar els cuernos.
0: No, a veure, ho saps tu?
2: Bueno, resumint meu obrent, jo ho vaig saber l'altre dia per una companya que ve de l'època dels vikings, no?, en què portàvem tots aquells tipus de casca amb cuernos.
0: Sí.
2: I el que feia en aquest cas les dones quan estaven amb un home era fer-los deixar el casc amb els cuernos a fora a la porta. Llavors, clar, quan la seva parella se n'anava o se n'havia anat a la guerra i tornava i veia uns cuernos penjats a la porta, significava que ja hi havia hagut, doncs, una altra persona que li havia ocupat el lloc en el seu marit.
0: Va, i ara que et poses en plan històric, també hi ha no sé si és una llegenda o és veritat, però en el món àrab, no sé quin segle, quan els guerrers se n'anaven anava a dir l'Emili a fer la guerra, es veu que els hi posaven un candau a les dones que només tenien la clau el seu home, clar, sí. I es veu que no, durant quan estava ella a la guerra, no aquell clauer, a no ser que fossis un bon banyar, un bon lampista, no el podia, aquell pany no l'obria ni Déu. Ostres, Déu-n'hi-do.
2: Tot això em dona peu també a dir una reflexió que acaba sent una cosa cultural, el tema de la fidelitat, perquè jo des del meu punt de vista, o jutjar cada parella per dir que la cosa correcta és ser fidels, doncs jo no ho veig del tot més adequat amb aquesta perspectiva històrica d'on venim i cap on anem, poder, perquè poder que ens ho replantegem.
0: No sé. La psicòloga analitzàvem, i una de les causes que diu l'estudi aquest, que la infidelitat és provocada bàsicament per la insatisfacció sexual.
2: Doncs molt probablement pot ser una de les principals causes. Ara bé, bueno, també és que sempre menjar macarrons acaba cansant.
0: M'agrada molt el símil. Clar, quan et posen la possibilitat de posar-hi macarrons o d'aixonsis o espaguetis o gnocchis o tot, esclar, a veure, és que en fi, és que ara parlaria i jo és que en aquests moments no sóc conscient que m'està escoltant la gent i encara hi sortiria escaldat, o sigui que callo com un puta. Tu, escolta, moltes gràcies i sobretot la classe d'història que ens has fotut i d'allò. Tu, una última cosa. Avui estem demanant als nostres oients que ens truquin, com que és el dia de moment més calorós d'aquest any, cançons refrescants, cançons que t'ajudin a refrescar. Digue'm en una que te la poso ara mateix. Va, posa'm a prova. Una que
2: t'agradaria... La Marina està morena.
0: Ai, la Marina... Ara hem de posar aquesta. Un moment. La Marina... N'estic fins als collons, aquesta cançó, eh? La Marina està morena. Ah, l'hòstia, ja podria estar una mica més rossa. A veure, la Marina està morena. Va, tot a per tu, no te l'acabaràs. Adéu. Suau.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els agents rurals controlen els accessos a les Gavarres perquè excursionistes, ciclistes i tampoc vehicles no entrin al massís. La mesura s'emmarca dins les restriccions incloses dins el Pla Alfa 4. A les Gavarres afecta una vintena de municipis entre el Baix Empordà i el Gironès. Aquest és el primer cop que, a més, la prohibició també afecta les carreteres asfaltades que creuen el massís. Només en un matí, a la que puja cap als Àngels des de Madremanya, els rurals han fet girar cua a més de 30 ciclistes. El cap del cos a Girona, Jaume Bosch, explica que l'objectiu és evitar activitats humanes en aquest espai arran del risc extrem d'incendi, però també admet que a vegades la gent no és prou conscient dels riscos que assumeix. I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla a 4 anys que preveu la restauració de la zona cremada a l'incendi de la Bisbal i que ha afectat més de 2.000 hectàrees del massís. La iniciativa preveu la retirada de l'arbrat que es troba dins del perímetre i l'aprofitament de la fusta per a biomassa, si és possible, i també la recuperació de les basses d'aigua i dels camps. El president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler, reconeix que hi ha bona predisposició per part de la Direcció General de Boscos, amb qui s'han reunit aquest dimarts per començar a debatre aquesta qüestió. A banda, Soler recorda que cal invertir en la gestió de la resta del massís que no s'ha cremat. I la Xarxa Catalana per a una Transició Democràtica i Justa ha preparat un formulari per tal que la gent l'ompli i pugui presentar individualment al·legacions en contra del Pla Ter. Es tracta d'un pla d'energies renovables que ha dissenyat el govern i que dibuixa les zones on construir plantes eòliques i fotovoltaiques en cada municipi. Així ho ha explicat conjuntament amb alguns dels municipis que s'han reunit per reformular l'actual Pla Ter. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
6: Més econòmic del que et penses.
5: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
6: Del nostre web.
5: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda, 5 minuts, Ràdio Capital 96.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Aquesta tarda aquest telèfon té triple objectiu, us ho recordo ara mateix.
0: 972 313 702.
1: Bé, doncs aquest telèfon, per una banda, serveix per demanar cançons que us portin en un món una mica més refrescant, en una de les tardes més caloroses, jo diria la que més fins ara. Si deixeu un missatge de WhatsApp en el nostre telèfon, que és un WhatsApp, encara que sigui un número fixe, us posarem la cançó que vulgueu, i si voleu saludar, vosaltres mateixos. En aquest telèfon també podeu aconseguir invitacions per anar al Beatles Weekend de l'Estartit, tant el concert del divendres com del dissabte. Tenim 5 entrades dobles per divendres, 5 entrades dobles per dissabte. Sobretot, només heu d'indicar el vostre nom i cognom, important, i des d'on ens escolteu. D'acord? Doncs ja ho tindríem. D'aquí uns moments, per cert, arribarà en Martí Seguer amb totes les novetats tecnològiques de la setmana.

0: Seguer.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Acalorat, tu.
1: Home, sí, jo també.
0: Acalorat. Ja vaig dir l'altre dia amb l'Adrià Bas que a partir d'ara faria el programa amb una palangana, que és el que faig avui aquesta tarda, perquè tenim un petit problema amb l'aire condicionat. Que, saps que no va tota canya? Aleshores tinc una palangana amb aigua. Faig el programa...
1: Amb aigua i sal.
0: Exacte, sí. Això va bé per les durícies. En comptes d'anar al podòleg, ja faig el programa sencer, ja m'ho fan tot.
1: Saps que bé.
0: Saps què hi faltarien? Saps aquells peixicos que et treuen totes les durícies?
1: Sí. Doncs, mira.
0: Tu t'imagines fer el programa d'aquesta manera?
1: No gaire, però no, bueno, escolta.
0: Bé, faries dos feines de cop, tu, escolta.
1: No, ja ho veig, molt bé, escolta.
0: Sortiria pel carrer Cavallers, escolta, caminant, però ni com una vedet, tu, escolta. Bueno, va, escolta.
1: Home, i tant.
0: Noves tecnologies. Martí Seguer, que és el nostre cap tècnic, tant de Taronja Ràdio com de Ràdio Capital. Comencem parlant del nou núvol públic sobirà que prepara... Hòstia, m'agrada molt això, eh? Nou núvol públic sobirà de la Generalitat de Catalunya. Què collons és això? A veure, explica-m'ho.
1: Així li diuen. I és una de les inversions digitals més importants dels últims anys. I és que el govern ha posat en marxa la licitació d'això, d'un núvol públic sobirà, així n'hi diuen, que... I això què és? Doncs és una infraestructura pensada per allotjar els serveis i les dades de l'administració catalana amb més control sobre la ubicació, la seguretat i la jurisdicció d'aquesta informació. El projecte preveu una inversió estimada de 481 milions d'euros durant els primers 8 anys i hauria d'entrar en servei durant el segon semestre del 2027. En una primera fase, aquest núvol allotjaria prop dels 40% dels serveis i dades de la Generalitat. I quan parlem de núvol no parlem d'un espai abstracte, parlem de centres de dades, de servidors, de xarxes i de plataformes i programari que permeten emmagatzemar informació i executar aquests serveis digitals a gran escala. La diferència en aquest cas és que la infraestructura haurà d'estar ubicada a Catalunya, connectada a la xarxa pública de la fibra òptica de la Generalitat i també sotmesa al marc regulador europeu. L'objectiu és reduir dependències tecnològiques externes, com és ara, que és pràcticament tot extern, i garantir que aquestes dades públiques es mantinguin sota aquesta jurisdicció europea. I això és especialment rellevant en un context en què el mercat del núvol està molt concentrat en grans proveïdors internacionals i en què Europa debat com reforçar això, la seva autonomia digital per no dependre tant de tercers, diguéssim. Has de pensar que ara mateix un 80% dels serveis en el núvol privat estan en un esquema híbrid. I aquest pla, doncs, pretenen inicialment estar un 40% en serveis que vagin en aquest núvol, un 30% en el públic convencional i un 30% es mantingui en el núvol privat. I el projecte exigirà, doncs, tots els nivells i tots els graus que fan falta, La previsió, això és adjudicar-ho al finals del 2026 i posar-ho en funcionament la segona meitat del 2027.
0: Bé, em sona música celestial tot plegat. És com la micro i la macroeconomia. Jo entenc més la micro que no pas la macro. Tornem ara a la realitat tecnològica, la microtecnologia. Parlem d'intel·ligència artificial i empresa, i una cosa que afectarà tard o d'hora, malauradament, a molta gent. Un expert en automatització robòtica alerta que les companyies no haurien de fer retallades massa de pressa per culpa de la IA. Explica'm això.
1: Doncs sí, perquè la intel·ligència artificial ja està transformant moltes empreses, però no tots els experts creuen que aquesta substitució ràpida de treballadors per sistemes automàtics sigui una bona estratègia. Ens ho explica també Daniel Dinés, que és el fundador d'una de les figures destacades a la indústria de l'automatització i la robòtica, i adverteix que moltes companyies podrien estar actuant massa de pressa. I el seu missatge és especialment significatiu perquè és un empresari vinculat precisament al sector de l'automatització. Segons Dinés, la IA té un gran potencial, però encara no pot substituir de manera completa moltes tasques humanes. En una intervenció a un podcast va afirmar que la intel·ligència artificial encara és mediocre en algunes coses que fa. La idea és que els models poden processar grans quantitats d'informació, però això no vol dir que tinguin experiència, criteri o coneixement pràctic del funcionament real d'una empresa. Diners ho explica amb un exemple molt senzill, per exemple. Llegir tots els llibres sobre esquí no converteix a ningú en un esquiador. Per aprendre realment, cal baixar per la pista, no?
0: Clar, home, sí.
1: Doncs moltes feines passa això.
0: Clar.
1: I hi ha processos, decisions i maneres de resoldre problemes que no sempre estan documentats i no formen, i per tant no formen part d'aquesta experiència dels treballadors. Per tant, la IA no té aquesta experiència, aquest background, diguéssim. Per això alerta que acomiadar personal massa aviat pot destruir un valor que l'empresa ni tan sols ha mesurat. I en molts casos la informació clau no és en un manual ni en una base de dades, sinó que està repartida en diferents departaments, en diferents persones, i posa en valor això, l'humà a davant de la IA.
0: Exacte. Com m'agradaria ara mateix anar a l'hivern austral, que el trobaríem a Argentina, i anar a una estació d'esquí a refrescar-me una mica, perquè
1: a refrescar-nos una mica,
0: perquè avui, com ja bé saps, Martí, ens estem tornant, i vull dir que sí. Per això que necessitem una mica de refrigeri, en aquest cas refrigeri musical. Fem una pausa i tornem d'aquí uns moments, d'acord?
1: Sí.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Va, seguim amb en Martí parlant, com cada dimarts, de noves tecnologies. Anem a Suïssa, Martí?
2: Va, anem-hi.
1: Suïssa ha aprovat plaques solars a les vies del tren. Hòstia, ara que parlem de vies de tren, has vist les vies de molts tramvies de Bèlgica, d'Alemanya, que s'han fos per la calor?
2: Sí, sí, no estava preparat allò, no ho teníem pensat.
1: No.
2: Sí.
1: Doncs Suïssa ha provat plaques solars a les vies de tren i el resultat desperta interès internacional.
2: Doncs sí, el projecte l'ha impulsat una start-up a la localitat de Boters. L'empresa va col·locar plaques solars...
1: Cap on cau Boters? Cap on cau Boters?
2: No ho sé.
1: Ja buscarem.
2: Ho hem de buscar, sí. La cosa és que ho va instal·lar en un tram ferroviari d'uns 100 metres. L'objectiu era aprofitar un espai que ja estava ocupat per una infraestructura existent, i aquest és un dels punts més rellevants de la iniciativa. Un dels grans reptes de l'energia solar és l'espai que ocupen aquests panells, sovint s'instal·len en camps, en cobertes d'edificis o en grans superfícies, però això pot generar conflictes amb usos agrícoles, zones naturals... Doncs bé, el canvi és posar les plaques a les vies del tren, i això permet donar una segona funció en aquest espai que ja teníem ocupat. Durant aquest primer any, més de 11.000 trens han passat per sobre d'aquest tram de prova sense cap incidència destacada. El sistema també ha superat dos dels dubtes inicials. El primer era la neteja dels panells. Segons l'experiència recollida, el mateix pas dels trens ha ajudat a retirar part de la pols que s'hi acumula. I el segon dubte era si les plaques podien enlluernar els maquinistes, però després d'un any no s'ha registrat tampoc cap problema en aquest sentit.
1: Sí. Només, sí, funciona bé. Només falta que amb el merder que tenim a Renfe que no ho provin això de moment encara. Que no ho provin.
2: Bueno, que ho provin els suïssos, que són una mica més ordenadets.
1: Que ho provin els suïssos. Si va bé, després ja ho posarem aquí. Però primer que posin ordre a les rodalies, que ja anirem per passos. Tu, acabem mirant cap a l'espai. Hem de parlar d'extraterrestres que estan més avançats en noves tecnologies o de què?
2: Hem de mirar cap a Mart.
1: Ah, Mart.
2: Sí, va, t'ho explico. I és que Mart continua aportant dades que obliguen els investigadors a revisar algunes idees sobre aquest planeta vermell. En una recerca publicada, basada en dades d'una missió que es diu InSight de la NASA, apunta que l'interior de Mart podria ser més complex del que pensaven. Durant més de 4 anys s'han registrat 1.319 senyals sísmiques marcianes. I aquestes dades han permès als investigadors elaborar una mena d'ecografia a escala planetària de l'interior de Mart. Mm. Tradicionalment, Mart s'havia considerat un planeta geològicament força apagat, amb una escorça rígida, sense plaques tectòniques, actives i amb un vulcanisme relativament simple. Però els nous resultats suggereixen que aquesta visió podria ser incompleta. Els investigadors han analitzat diferents explicacions possibles i una de les hipòtesis més viables és l'existència d'una capa inferior de roca ultramagmàtica més gruixuda del que s'esperava. I aquesta interpretació també apunta a la possible presència d'un sistema de conductes i dels reservoris de magma, allò que hi ha magma, vaja. I això no vol dir que Mart sigui habitable ni que s'hi hagin trobat indicis de vida, però el que s'hi aporta és informació valuosa sobre l'evolució d'aquest planeta i de sobre com és aquest sistema solar. L'interès científic és important perquè Mart és un dels planetes més estudiats juntament amb la Lluna i és relativament proper i presenta algunes característiques que el fan útil per entendre millor la formació i l'evolució d'aquests planetes.
1: Molt bé.
2: I aquesta nova dada, doncs això, reforça la idea que sota la superfície aparentment inquieta, doncs no està tan quieta i que en fi, que hi ha més coses de les que ens pensàvem.
1: El magma que ens queda més a la vora aquí és el que hi ha, no sé si és arbúcies o Sant Hilari i Sacalm.
2: Entre un lloc i l'altre.
1: Sí, aquell... Hi has anat alguna vegada al balneari aquest?
2: Home, i tant. El que passa que fa com una mica de calor per anar-hi,
1: però... És igual. No sé si és el magma de... No sé què, però escolta, he sortit com nou.
2: Santa Coloma de Farners, no em sembla que és.
1: O potser sí, ara no ho sé. Bé, és sí, igual, escolta, sigui com sigui, senyor Martí Seguer, ens veurem la setmana que ve.
2: Molt bé, perfecte.
1: Passi-ho bé, eh?
2: Molt bé.

0: Dos quarts de set, quatre minuts. Què ens espera la última mitja hora del programa? Entre altres...
1: Cantare d'amore non basta mai.
0: Eros.
1: Ne servirà di più.
0: Eros Ramazzotti, després de la publi, fins ara.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
13: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny. Transformem idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall.

0: 972 313 702.
1: Avui parlem d'infidelitat. Si no ho heu escoltat al principi del programa, s'ha publicat fa unes quantes setmanes un estudi d'una aplicació concretament de cites on indica que Girona és la ciutat de l'estat espanyol amb més persones infidels per metre quadrat. Felicitats o condolències. I a partir d'aquí, doncs, primer de tot volem saber si us sorprèn els resultats d'aquest estudi i si les banyes que us han fotut són tan monumentals que ja compten com a patrimoni local. Ens truqueu, ens ho confesseu, ens ho agafem en conya, això, eh? Però, mira, intentem arreglar el món. La Laura és de Lloret, diu, sí que em van ser infidel una vegada i em va costar molt tornar a confiar, amb el temps ho superes, però et deixa una empremta. Miquel de Girona, jo porto molts anys amb la mateixa parella i mai he tingut la temptació de ser infidel. Quan hi ha confiança i comunicació, les coses són més fàcils. I acabo amb la Montse de Cassà, diu, crec que la majoria de gent valora la fidelitat encara que cada parella posa els seus límits i acords. El que és important és que tots dos tinguin clar què esperen de la relació. I en Joan ens truca des de Girona i vull saber què li passa, què li ha passat i com li va de la vida amorosa i amb el tema fidelitat. Hola, Joan, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Joan, què tal?
1: Bé, mira, avui no tiro de calor.
2: Avui fa calor aquí, a l'estudi de la ràdio no teniu aire condicionat, entenc?
1: Sí, però està a tope i necessito ajuda perquè no tiro tu.
2: Potser tens calor per una altra cosa, però bueno, ja ho deixarem estar.
1: Escolta, què són aquestes confiances?
2: Que
1: estem parlant per la ràdio, fill meu, hi ha mainada que escolta el programa, eh? No, en aquesta emissora el target de públic és més maduret. Escolta, t'han fotut moltes banyes a tu o no? Confessa-ho.
2: A mi m'han posat les banyes i és una experiència realment que ho passes molt malament. Sí, perquè tu confies en una persona, ho dones tot per aquella persona que estimes, que realment penses que és la mare dels teus fills, i et despertes l'endemà d'un dia de festa i t'expliquen que han vist a la teva nòvia fent petons a un altre noi, i costa tirar després, costa. Perquè... tot costa, no? Jordi Costa i Sònia Jaumà.
1: Escolta, clar, perquè t'ho diuen els amics, no? I tu prefereixes que, malgrat que faci mal, que un amic t'ho digui.
2: Sí, i tant, no, perquè després passarà allò que tothom ho sap i tu no, i tothom et mirarà amb pena i ai, pobret, que no ho sap i no sé què. I després costa molt perdonar-ho, jo no ho perdono, perquè si ho perdonés seria el típic que després de la mínima discussió, la mínima falta de confiança, retrauria que m'havia posat les banyes. I per tant penso que això una parella no hi pot ser-hi.
1: Amb la psicòloga parlàvem fa una estona de si un calentón, ja m'entens per on vaig, es pot considerar una infidelitat quan només hi ha sexe i és allò pim-pam-pum, bocadillo de atún.
2: I tant. Home, està faltant el respecte a la teva parella, jo penso.
1: Però si allò
2: per
1: que...
2: mi, pim-pam-pum d'un minut, o parlar amb una persona cada dia, saps, aquestes converses després surten a la llum, o que t'han pillat, tot això són banyes, bàsicament. Un, perquè no li expliques a la teva parella, i dos, perquè li estàs faltant el respecte i la confiança que ella ha dipositat en tu.
1: Però clar, és que en aquest món, fill meu, hi ha moltes temptacions, eh?
2: Hi ha moltes temptacions, però... si ets capaç de tenir parella, has de ser fort mentalment i per tot, doncs per poder aguantar i realment veure que la persona amb la que estàs és amb qui vols estar.
1: M'agrada això, que s'ha de ser fort per tot, del cap, de la ment i de l'entrecuix. Està bé això, molt bé.
2: I de l'entrecuix, exacte, Joan.
1: Exacte, és el que anaves a dir, no has acusat dir-ho,
2: però... és el que costa més controlar, digues.
1: Exacte. Escolta, noi, que passis un bon dia de calor, eh? I refresca't bé.
2: Sí, perfecte, aniré cap al mar ara, una estoneta.
1: Adeu!
2: Adeu!

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 7 de juliol tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
18: Gràcies.
19: Moltes gràcies.
20: Gràcies.
21: Gràcies.
22: Gràcies.
23: Gràcies.
24: El meu país és l'Empordà.
10: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Fes el tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

oblidant històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
3: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
2: Quins tractaments fan?
3: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
4: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
9: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels de Blat Genero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: El meu país és l'Empordà.
1: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'estiu.
8: Des del cor de la Costa Brava.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Let's go.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: Un so amb accent propi.
8: La ràdio de l'Empordà.
7: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Fes el tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
4: Ràdio Capital. 25.

mentida. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig hi roures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Ràdio Capital.
1: 25.